0: era.
1: El festival incluye proyecciones especiales como Seràs per sempre, un viatge per Vicent Andrés Estelles sobre el poeta de Burjassot.
2: Fa 100 anys va néixer un poeta valencià que va plasmar en versos el plaer per allò consustancial a la vida, allò essencial. La llibertat i el plaer pel desig i el sexe. La relació intrínseca entre la vida i la mort.
1: La programació del festival que dirige Pau Montagut i Nacho Navarro abarca des del largometraje valenciano hasta el cortometraje nacional, pasando por una mirada internacional que conecta territorios tan distintos como Canadá, Brasil y Perú.
3: Vamos a proyectar 46 películas, 31 de las cuales son valencianas. En 78 proyecciones, en 10 sedes. Y bueno, también tenemos un importante componente de industria en el que van a haber talleres de desarrollo de proyecto donde van a participar 36 proyectos valencianos, las películas del futuro.
1: La sección Mirades, dedicada al largometraje documental valenciano, alcanza esta edición su mayor volumen, con 12 títulos que reflejan la madurez y diversidad del tejido audiovisual local. La Dana, la memoria, la identidad y la salud mental atraviesan una selección que incluye obras como Del Mongo a Manhattan o Irregular, sobrevivir a la Dana sin papeles.
4: Neruleta, cárpica, panses y avellanes. Ya soy la guarnición, ¿vale? Interior queda más guapet, pero...
1: La sección Panorama, dedicada al largometraje nacional, reúne 5 títulos que abordan el cuerpo, la identidad y los relatos personales, como Valkyries, de Carmen Torner.
5: Ya sé algo de lucha para pasar un poco el tiempo, pero no está pensando en Brasil.
6: Tive que aprender un poco a convivir con la violencia de un barrio pobre.
1: La sección Fragments, con sede en el Centro del Carmen, incorpora por primera vez el cortometraje documental nacional junto al valenciano.
7: Hemos recibido 82 proyectos exclusivamente de la comunidad valenciana y por primera vez hemos ampliado a 4 los laboratorios.
1: El premio Docs Valencia será para el cineasta, periodista y productor sueco Fredrik Herten, una de las voces más comprometidas, conocido mundialmente por títulos como Big Boys, Gone Bananas, con trabajos que han abordado desde la crisis global de la vivienda hasta el deterioro del contrato social.
8: We have a media that is corrupted by power.
1: Docs Valencia cumple así 10 años con 35.000 espectadores este año, con la selección más amplia, 46 películas de no ficción y profesionales de la industria en las salas de la ciudad a la caza de talento.
9: Y terminamos el magazine con música, con Els Ramonets, Yolanda Martínez.
10: Hi ha projectes que naixen quasi com un xoc i acaben convertint-se en una part important de la vida de molta gent. Els Ramonets porten ja 10 anys fent rock, però no un rock qualsevol, un que uneix generacions, que sona a casa, a escola, a carretera, i que ha crescut amb tota una xicoteta gran família al seu voltant. Ara celebren i se camí amb una festa molt especial, el Rock al Parc Alboraya, este dissabte 16 de maig. I avui ens acompanyen dos de les seues veus i guitarristes, Robert Fort i Ferran Martí, per parlar de música, de records i de tot el que no es veu damunt de l'escenari. Bona vesprada, xics, com esteu?
11: Bona vesprada, molt
12: bona,
11: bé.
12: Bona vesprada.
10: 10 anys no són poca cosa. No, si tanqueu els ulls un momentet, què vos ve al cap quan penseu en tot este camí?
12: Ho ha sigut molt ràpid tot. O sea, és que començarem així en plan broma, anem a fer això, i de repente estem així ja. És que és molt de temps, però passa molt ràpid. I més en tot el que ens ha passat.
11: Mm. I ha crescut tot, moltes coses, molts projectes paral·lels. I, ostres.
10: Clar, és que en sols 10 anys haveu fet...
11: Fet
10: com si fos un sector, el Madrid un sector, el sector dels Ramonets.
11: Sí, sí. De fet, hem fet hasta d'obrers. Sí, sí. Robert i jo hem fet d'obrers i tot. Sí, sí.
10: Heu volgut, parlem ara del Rock al Parc, heu volgut que siga un festival que siga obert, un familiar i moltes activitats. També és com una manera de dir, no?, que Ramonets, que és molt més que música, i ho heu demostrat estos 10 anys.
11: Sí, fèiem el 10 aniversari i nosaltres sempre, les botxeries sempre ens han...
10: Pues
11: sempre,
10: va a la marxa.
12: Sí.
11: Com n'hi ha molta estona en furgoneta, sempre deixes volar un poc el cap, i diguem, fem un festival pa... I ja, va, no. I va, no, anem a fer-lo. I així no funcionem. Funcionem un poc per en inconsciència. Però nosaltres volem fer-ho sempre que fora tot rocker. Que tot el que n'hi hasca tinga que veure algo en el rock. I Boris Escares dels pares, dels nanos, com repliquen després, que venen els pares, és que ho dic que no se tenen que dutxar, i ara no se vol dutxar, que ja vos va. Tot això,
10: els culpables.
11: Se ho agafen molt en sèrio, els nanos.

0: Clar, també són xiquets que han crescut amb vosaltres en este dècim aniversari. No sé si sou conscients de que pues, n'hi ha xiquets que vos escoltaven en 8 anys o 10 i que ara ja són machos d'edat.
1: Sí, de fet, tenim una colla que ve al campament de machos ja que han viscut tota l'evolució de Ramonets i és molt xulo.
2: I és guai perquè cada cert temps, jo crec que són, perquè ho estem notant ara, és com cíclics de 10 anys, sí. Més o menys, que tens que tornar a fer un poc la feina que fèiem, que farem abans. És de veres que ja tens un cert nom, però, sí. Però els nanos són nous. Entonces, sí. No coneixen res de lo que tu feies fa 10 anys. No... I els que ens escoltaven fa 10 anys, ara ja no volen saber, ara ja són majors. Ja. Ramon ja no fa ells.
0: Parlant de la trajectòria i de tot el que esteu traient per a este dècim aniversari, heu revisitat les vostres cançons amb altres artistes, encara queden moltes per descobrir.
2: Sí.
0: Això també és com una forma de mirar-vos com des de fora, no? De veure tot el panorama musical que n'hi ha hacia a la Comunitat Valenciana.
2: Sí, de fet és que fa un any que hem tret un disc. Vull dir, era... Però com... 10 anys, doncs què fem? I Robert vingué, i si fem un disc de versions? Que sempre ho havíem tingut ahir de convidar altres artistes i s'hem tirat a la piscina, ho hem fet, ja ho hem fet, no en farem més, perquè és una locura.
1: És complicat.
2: I és complicat quadrar en artistes d'aquest nivell, clar. Gent que la seva vida està molt ocupada i que traguen un dia per a tu, bueno, és que és molt. Més d'un dia... És molt.
0: A nivell personal, alguna que hagi dit, ostres, és que hem aconseguit això, eh?
2: Clar, no vaig dir ninguna és millor que l'altra, perquè n'hi ha 10 artistes, però sí que és de veres que impactar-nos mogolló, a mi personalment, la de la Maria i Miquel Chill.
1: Miquel Chill, jo, mira, tornava al cotxe després de l'estudi i anava jo sol i anava, no plorant, però quasi emocionat, perquè dic, ostres, és que... va quedar espectacular.
0: Fent tot este repàs que hem fet de la vostra trajectòria, què és el que vos agradaria que quedara de Ramonets més enllà de les cançons, que això sempre va perdurar?
1: Simplement que algun nano de la Rockacadèmia o que has que escoltar Ramonets o sea, que facin grups de rock, o sea, seria, o sea, veure algun nano que ha vingut al campament o veure-lo que trenta un disco o tal, pues seria...
2: Sí, que d'ací 30 anys vinga a esta casa a contar. Jo comencé a tocar perquè m'apuntaré en un campament de Ramonets.
0: Seria bonico,
2: Això seria, sí.
1: Jo estic plorant, ja, de fet.
2: Això estaria guai.
0: Doncs a mi aquesta idea de compartir, de celebrar, però també de recordar. Els Ramonets ens conviden al Rock al Parc. Anem a recordar-ho, el 16 de maig a Alvora. Hi ha una cita que va molt més enllà de la música, com hem comentat. Així que, xics, gràcies per estar avui amb nosaltres, amb els micròfons de Daltabaix, i per estos 10 anys de rock, que ja formen part de moltes vides, i per molts més, que ens veiem en el festival
2: de
0: l'aniversari dels 20 anys.
2: Exacte. Vindrem.
0: Pues moltes gràcies.
2: A vosaltres. Gràcies. Adéu. Vingau el dia 16.
1: Adéu.